0: Així és, anem a firar durant uns minuts, en aquest cas per Capdepera, perquè ja queden poquíssimes hores perquè s'obri la nova edició del Mercat Medieval. Per això ens acompanya la seva batlessa, Núria García. Núria, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots i a totes.
0: Com dèiem, estem a poques hores ja per donar-nos en aquesta nova edició del Mercat Medieval que es durà a terme aquest cap de setmana a Capdepera. Com s'està visquent aquestes hores prèvies, batlessa?
1: Doncs bé, avui de matí molt de trull perquè arriba tothom per ja muntar les paradetes i ja comença a haver l'ambientillo, ja han començat a decorar des d'aquesta setmana i ja se nota l'ambient medieval pels carrers de Capdepera.
0: Ara, quins són els darrers detalls perquè surti un mercat medieval com toca, com surt de bé cada any, batlessa?
1: Bé, sobretot ara estem un poc pendents de la meteorologia de demà, sí. No? Que demà a les 6 inauguram i esperam que no mos plogui o que la pluja sigui benèvola.
0: Clar que sí. Què destacaria d'aquesta nova edició del Mercat Medieval, batlessa?
1: Doncs bé, com cada any apostam per espectacles de carrer, tenim música, tenim espectacles teatrals, es vespres tant divendres com dissabte, tenim música en viu a les places, tant a la plaça de Sitjà com a la plaça de Samanjua, que li deim, i res, i lo que tenim tot el cap de setmana amb moltes activitats i molt bon ambient.
0: Hi haurà paradetes on es podrà gaudir d'aquests productes, sobretot artesanals, no?, que oferiran precisament els artesans que estaran ubicats en aquest mercat, no, batlessa?
1: Correcte, tenim artesans, tenim puestos de menjar, de beure, de productes de bijuteria, de productes més manuals. Enguany tenim més unes 150 paradetes.
0: Sí. Això és bona senyal perquè tinc entès que enguany s'ha incrementat la participació, no?
1: Sí, a més, bé, gent ha quedat exclosa perquè o per duplicitats de productes o per terminis, però sí, sí, si tinguéssim més espai, podríem tenir més.
0: I, de més, Capdepera, per aquesta ocasió, també es vesteix, no?, per l'època medieval i, bueno, i acompanyar tot el que hi ha organitzant, no?
1: Exacte, engalanam els pobles i a més, bueno, durant tot el mes de maig intentam també que segons quines activitats doncs mos acompanyin en aquesta època, no? Ara, per exemple, vàrem fer una xerrada de xeremies, ara la setmana passada, aquesta setmana també hem fet un taller de fer el teu llibre, com a la teva agenda, sí. Manual, i vull dir, va tot una mica intentant que vagi un poc tot coordinat.
0: I que a més, amb la participació de molt de col·lectius, d'agrupacions, fins i tot escolars, no?
1: Sí, sí, demà de matí ja començam, encara que l'inauguració és demà de cap vespre, a les 6, sí. Demà de matí ja fan les visites escolars, els hi donem un berenar, i ja fan la visita un poc més tranquils, per lo que és tots els puestos i tots els carrers.
0: El Mercat Medieval de Capdepera, diríem que és un dels més importants o els més importants de les illes, no?
1: Sí, jo crec que anant de la mà amb Eivissa, Vila, no? Que també va bé, en aquest sentit, està coordinada la cosa de que el cap de setmana passat va ser Vila i aquest cap de setmana, que també hi ha molta gent que aprofita, gent que ve de fora de Silla, d'anar un cap de setmana a Eivissa i després ja venen a Mallorca.
0: Una curiositat, les persones que participen de diferents activitats, les mateixes persones que estan en aquestes paradetes, van en ser indumentària tradicional d'aquella època, de l'època medieval, batlessa?
1: Sí, sí, sí, tot el que són les parades han d'estar ambientades, la gent ha d'anar vestida de medieval, no se pot fer ús de plàstics, ni de bosses, ni de tassons. A més, els tassons on se serveixen les begudes són de fang, que és una cosa que vàrem recuperar fa, perquè sí que se feien a l'inici de la fira, després se va deixar de fer,
0: sí.
1: i fa crec que és el tercer any, el segon o el tercer any, és el tercer any que ho feim, que vàrem recuperar una altra vegada el tema d'esta so de fang, que a més a nivell mediambiental i a nivell també neteja de l'espai és molt més, és molt més eficient.
0: A més, amb un acompanyament, un lloc idíl·lic com és el castell, no?, de Cap de Pere, Malesa.
1: Sí, el castell és una joia que tenim.
0: Sí.
1: S'està molt ben conservat. La veritat és que si qualcú no el coneix, ha de venir a veure el castell de Cap de Pere perquè és una passada.
0: Malesa, per acabar, una convidada a la gent que ens està escoltant ara a Ràdio Balear perquè s'apropi aquest cap de setmana a Cap de Pere i que gaudesqui de, no només de les mercats, sinó de totes les activitats que hi ha programades.
1: Exacte, sí, clar que sí, tothom és benvingut a disfrutar de demà de cap vespre fins diumenge de cap vespre del nostre mercat medieval. Ja vos dic, les xarxes socials de l'Ajuntament també trobareu tota la programació, totes les activitats, els concerts, tant que se fan durant el dia com el vespre, i sí, és una oportunitat per tornar un parell de 100 anys enrere i a disfrutar del medievo.
0: Així és. Núria García, Malesa de Cap de Pere, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat i m'ho hagi traslladat durant uns minuts en aquesta època medieval i gaudir a disfrutar d'aquest mercat que tindrà lloc aquest cap de setmana. Núria, l'ho dit, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i vos espera Cap de Pere.
0: Allà serem. Adéu, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.

0: El govern i l'Ajuntament de Porreres han signat un conveni per concertar 25 places del centre de dia. Volem conèixer un poquet amb més detall aquest conveni, de què es tracta. Per això ens han posat en contacte amb la batlessa del municipi de Porreres, Maria Agnès Sant Pol. Batlessa, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Com dèiem, s'ha signat aquest conveni per concertar aquestes 25 places de centre de dia. Expliqui'ns un poquet en què consistirà aquest conveni, batlessa.
1: Val, aquest conveni l'hem signat amb el govern de les Illes Balears i també el Consell també ha pres part i l'Ajuntament de Porreres també nosaltres l'hem signat amb el govern. I, és un conveni en el qual, a part d'aquesta signatura, nosaltres hem licitat, no?, hem licitat una empresa, el que serà la gestió de centre de dia.
0: Sí.
1: Però, a part d'això, nosaltres, des de l'Ajuntament, durem la direcció de centre. Per tant, el que és el personal serà d'una empresa, però la direcció la durà l'Ajuntament.
0: És una passa important, no?, aquesta signatura del conveni, batlessa?
1: Sí, és una passa molt important que si feim balanç, on anàvem el 2021, quan començaren les obres, i tenint en compte els anys anteriors que també hi va haver de preparació i redacció de projecte i totes les fases prèvies en això. Per tant, on anàvem abans de la pandèmia, molt abans de la pandèmia. Vull dir, haver arribat a firmar aquest conveni és una fita molt important, de la qual estem molt agraïts, haver arribat ja en aquest punt, perquè és una necessitat imminent pels ciutadans. Ho reclamen dia rere dia,
0: sí.
1: I sobretot que, clar, el 2023 varen poder fer l'entrega de les claus i no ha estat fins ara, el 2026, que han pogut fer signar el conveni, i ja sí que podem dir que dia 20 d'aquest mes s'obriran les portes en els usuaris. Ja posarà en funcionament el servei.
0: S'ha fet esperar, batlessa, però finalment ja és una realitat, no?
1: És així. S'ha fet esperar, s'ha fet molt dur, sobretot els nostres equips el nostre equip de govern del PIC, que ells varen començar la gestió, no? I que ara nosaltres estem en un pacte, ells ja venen de tota la part de gestió prèvia.
0: Sí.
1: Ahir ja ho comentàvem, en Set Batlles, en Francisca Mora, que avui és un sentiment com agredor de dir, ostres, havíem aconseguit, però tot el que hem patit per haver arribat en aquest punt, i ahir va ser un dia molt alegre per nosaltres, evidentment, per haver pogut assumir nosaltres aquesta fita, i per ja donar aquest servei tan necessitat i tan demanat per ciutadans.
0: Les places estan destinades a persones majors de 55 anys, és així, no?
1: És així, persones que ja tinguin el grau de dependència seran els usuaris del centre de dia. La veritat que la cobertura que tindrà aquest centre de dia està molt bé, vull dir, serà des de les 8 del matí fins a les 6 de l'hora baixa.
0: Sí.
1: Per tant, això facilitarà a les persones que estan en el càrrec d'aquests usuaris a poder conciliar també la seva part laboral, de poder tenir un espai allà on deixar les seves persones majors o persones dependents, que a vegades no són tan majors, com en 55 anys encara són persones que no són tan majors, que són joves, però que necessiten una certa dependència.
0: Clar.
1: Per tant, és una tranquil·litat per a aquests familiars, es poder saber que hi ha un espai allà on estaran atesos i coberts de les seves necessitats.
0: Hi ha que apostar per aquests serveis, no?, sobretot cap a aquestes persones dependents, clar, que com deia vostè, la gent també té altres tasques que tenen que realitzar i no poden estar pràcticament les 24 hores del dia pendents d'aquestes persones, no?
1: És així. Vull dir, hi ha gent que encara està fent feina, gent que potser no està, però té altres assumptes.
0: Clar.
1: I que necessita per a continuar en la seva vida, i tenir una persona dependent també te condiciona. És com els infants petits, vull dir, quan el fet de poder tenir una escola allà on deixar els infants i tu per a continuar en la teva vida és essencial. Per tant, també s'ha de tenir en compte aquestes persones que són dependents, el fet de poder tenir un espai allà on puguin estar coberts, i te donin aquest marge a tu per poder continuar la teva vida, com a mínim, durant una part del dia, perquè no són les 24 hores, però manco de les 8 de matí fins a les 6 de l'hora baixa, hi ha aquest marge de temps en el qual ells podran continuar amb les seves coses.
0: Doncs han conegut detalls d'aquesta signatura, d'aquest conveni entre govern i Ajuntament de Porreres per concertar 25 places del centre de dia. Ho han fet amb la seva Valesa Mariannès Sant Pol. Valesa, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i l'esperam una altra ocasió per seguir xerrant de l'actualitat del municipi. D'acord?
1: Molt bé, molt bé. Molt bon dia i gràcies.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, adéu, bon dia. Radio
2: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Cancanoli, restaurante italiano,
4: Cancanoli, Cancanoli, restaurante italiano, Cancanoli, Cancanoli.
5: Qué bueno, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, en Santa María, Cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-10-41.
5: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Cancanoli, Cancanoli, restaurante Cancanoli.
5: Qué bueno, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
7: Radio Balear.
0: En 3 minutos llegaremos a la 1, momento del boletín informativo. Después seguiremos con nuestro matinal.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Capdepera torna a l'edat mitjana. Del 15 al 17 de maig viu el mercat medieval. Durant els 3 dies hi haurà espectacles, música en directe, dansa, foc, cercaviles, cavallers i artesania dins un entorn únic i per a tota la família. Descobreix oficis antics, gaudeix de la gastronomia i deixa't transportar a una altra època dins el marc incomparable del castell. Passeja pels carrers plens d'història i deixa't sorprendre. Capdepera, història viva. Capdepera t'espera. Ajuntament de Capdepera.